0: plena era de la crisis de la autenticidad de los creadores de contenido, Leonor puede convertirse en la primera reina influencer. Su objetivo es renovar la imagen de la institución, pero sobre todo alejarla de los escándalos de su abuelo y conectar con la realidad y la opinión pública de un país. Ser una chica de hoy y no de ayer. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Hasta mañana igualmente, Eva. Son las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Nos quedamos ahora con la información de las territoriales de Radio Nacional de España en las mañanas de Radio Nacional.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dimarts 8 de setembre, són 7:45 del matí. Avui més d'un 1.600.000 alumnes d'infantil, primària i secundària tornen a les aules per començar un nou curs escolar que ve envoltat de polèmica per les reivindicacions dels docents. Reclamen que el govern s'assegui a negociar una altra vegada per reclamar millores laborals. Diversos sindicats encapçalats per USTEC i la CGT han convocat una jornada de vaga arreu de Catalunya amb mobilitzacions fins a 11 punts del territori. Així sona aquesta hora la ronda litoral de Barcelona, on un grup de mestres ja està tallant la carretera. En breu ens desplaçarem cap allà. I ara ens interessem per la situació a les carreteres. Des del RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
4: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimarts pendents del tall de la ronda litoral per manifestació a la sortida 22 a l'altura de la Barceloneta en els dos sentits de la marxa, i això provoca retencions en tota la ronda litoral. Per altra banda, també tenim un altre tall de calçada, en aquest cas a la ronda de dalt, que deixa també retencions en tota aquesta mateixa via, sobretot en sentit sud, amb retencions ja des del nus de la Trinitat fins al punt de Penitents. També tenim retencions a la A2 a l'altura de Cornellà, on hi ha hagut un accident que provoca 4 quilòmetres de retencions. Tot plegat, recordem que també al nord de la Trinitat hi ha retencions que arriba des del Vallès, amb retencions sobretot a la AP7, des de Montornès del Vallès fins a Barberà, en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Aquest dimarts continua la calor, però a partir del vespre deixarà pas a les pluges. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de xàfecs fins demà a la tarda. A bona part del territori, principalment a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu, al litoral i al prelitoral, aniran acompanyats de tempesta i possiblement també de calamarsa i fortes ratxes de vent. D'altra banda, el Pla Procicat per fort onatge es troba en prealerta a l'Empordà. Ampliem la previsió meteorològica amb l'Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García.
5: Bon dia. Avui a Catalunya pugen lleugerament les temperatures i continuem amb calor i màximes més altes de l'habitual per aquesta època de l'any, especialment a l'interior i a l'Empordà. Màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Aquest matí sol i cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda, amb el pas d'un front, el cel quedarà cobert. No es descarten ruixats i tempestes a l'interior de Tarragona i al vespre. Es podran produir ruixats a la Vall d'Aran i al Pirineu. Allà podran ser localment forts i amb calamarsa. Bufa vent fluix, augmentant a moderat al final del dia. És una informació d'AEMET.
3: Les pluges rebaixen el risc d'incendi, es mantenen però en risc extrem als municipis d'Arnes i d'Horta de Sant Joan a la Terra Alta. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Més d'un 1.500.000 d'infants i adolescents comencen el curs aquest dimarts, un primer dia marcat per la vaga convocada per diversos sindicats encapçalats per l'USTEC i per la CGT després de la darrera reunió amb la consellera Esther Niubó, que va constatar que les posicions entre els mestres i el govern encara estan allunyades. A aquesta hora hi ha convocades les primeres mobilitzacions. A la ronda litoral està la nostra companya, la Marga Esparza, amb el suport de l'Alejo del Peral. Bon dia, Marga, quina és la situació?
6: Hola, bon dia. Doncs sí, ens trobem a la sortida 22 de la ronda litoral. En una acció sorpresa, els mestres tallen en aquests moments aquesta ronda, en les dues, en els dos sentits. Amb pancartes on es pot llegir Educació Pública, SOS i Docents en Vaga, els mestres fan avui la seva primera jornada de vaga d'aquest curs que comença precisament avui. La jornada de protestes continuarà amb una manifestació convocada també a les 10 del matí que sortirà des de la plaça Urquinaona i arribarà a la plaça de Sant Jaume. El curs passat va finalitzar amb 22 jornades de vaga i aquest comença el seu primer dia també en vaga després que no s'arribés a cap acord en la reunió que els sindicats USTEC i CGT van mantenir dijous passat amb la consellera Esther Niubó. De moment, aquesta acció continua fins que els Mossos d'Esquadra, que ja estan aquí preparats, els treguin de la zona i puguin obrir-se ja la circulació a la ronda en els dos sentits. De fet, totes aquestes persones que estan aquí en algun moment hauran de marxar en columna cap a la plaça de Sant Jaume, on hi haurà aquesta concentració.
3: Gràcies, Marga. Continuarem pendents d'aquests talls. En total s'han convocat fins a 11 manifestacions a diversos punts del territori, entre els quals les quatre capitals de demarcació durant el dia d'avui. D'altra banda, per aquest nou curs, el departament ha anunciat novetats, entre les quals un reforç de 500 noves aules d'acollida, personal sanitari a la meitat dels centres i un pla d'ús de la intel·ligència artificial.

0: De debò, algú va pensar que era una bona idea marxar de vacances perquè el primer dia del curs escolar les vagues se les mengin, les famílies, els infants i els docents.
1: I el govern s'ha de moure. No n'hi ha prou amb demanar treves.
2: La primera decisió que ha de prendre el president per poder solucionar-la és el cessament de la consellera.
3: Si ella no plega, li demanem al president Illa que la cessi immediatament.
4: Més enllà dels sous, els docents reclamen millores en el sistema. El president presentarà els propers dies un pla per climatitzar escoles i residències de gent gran, just en compareixer al Parlament pel fiasco de les proves PISA, i serà a les portes de la Mercè el 23 de setembre, tot apunta, segons fonts parlamentàries, abans que Illa afronti el debat de política general.
5: D'altra banda, el govern aprovarà aquest matí, via decret, un nou reglament per transformar el sistema de compra pública corporativa d'habitatge. La principal novetat és la creació de Catalunya Compra Pública, un sistema que permetrà a la Generalitat comprar més ràpid, gastant menys diners públics. Lorena Enns.
6: D'aquí un any, el 23 d'octubre del 2027, es compliran 50 anys d'aquest històric moment.
7: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
6: Per commemorar el retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i també per explicar el procés de recuperació de l'autogovern de Catalunya, la Generalitat entoma un 2027 farcit d'actes per recordar i enaltir la seva figura. El president Salvador Illa ha repassat bona part del seu llegat i s'ha erigit com hereu de diverses polítiques, entre elles la de la unitat.
8: Avui també ens cal la participació de totes les forces polítiques democràtiques, o almenys de totes les forces del catalanisme, per afrontar les transformacions que Catalunya demana. 50 anys després, amb tantes diferències òbvies, també estem vivint un moment de refundació.
6: Personalitats com el president del Parlament, Josep Rull, el republicà Oriol Junqueras, o la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, també li han dedicat unes paraules. Ho han fet davant la plana major del govern i també dels expresidents Jordi Pujol, Artur Mas i José Montilla.
5: Era la nostra companya Lorena Enns, que ahir va assistir a l'acte inaugural de l'any Tarradellas, on el cap de l'executiu, el president Salvador Illa, va enaltir la figura de l'expresident quan es compleixen 50 anys del seu retorn de l'exili. D'aquesta manera donava tret de sortida, volíem dir, a la programació dels 50 anys d'aquest històric moment. El preu de la compra d'habitatge s'ha encarit un 10,1% al segon trimestre del 2026. És el tercer augment interanual més alt de la sèrie històrica per un segon trimestre a casa nostra, segons les dades publicades per l'INE. Segons la Cambra de la Propietat de Barcelona, els augments constants es deuen a la manca de pisos disponibles per atendre la creixent demanda i també influeixen els tipus d'interès que imposa el Banc Central Europeu, que ha marcat l'increment de les hipoteques. Òscar Gorgas n'és el gerent.
9: Els preus dels habitatges estan tensionats bàsicament perquè no estem tenint oferta. Aquesta falta d'oferta fa que els preus es puguin mantenir alts fins i tot de cara al futur encara amb certs repunts. Repunts que quedarien matitzats pels tipus d'interès.
5: I d'altra banda, també els expliquem que l'autor confés del crim de la seva parella embarassada a Manresa l'any 2023 ha acceptat 26 anys de presó, tot plegat després d'arribar a un acord amb les acusacions. Què en sabem, Sergi Bassoles?
10: L'autor confès de l'assassinat de la seva parella embarassada de 16 setmanes ha esquivat a enfrontar-se al veredicte del Tribunal Popular que l'havia d'enjudiciar. També hi ha una possible condemna de fins a 32 anys de presó, tot gràcies a un acord de conformitat segellat entre les parts amb sentència in voce inclosa.
11: Les partes van a recurrir la sentència?
12: No, senyoria.
13: No, senyoria.
10: Amb el pacte al que han arribat, acusació pública, acusació particular i, òbviament, la defensa de l'autor confès de l'assassinat, es fixa una condemna de 26 anys i 2 dies de privació de llibertat. També se li imposen 5 anys de llibertat vigilada un cop compleixi la pena i la prohibició de comunicar-se amb els familiars de la víctima, a qui a més haurà d'indemnitzar amb 175.000 euros.
5: Encara a la plana de tribunals, un jutjat de Barcelona ha admès a tràmit una querella per investigar l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa Lleó 14 el juny passat. La denúncia acusa agents de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra de possibles delictes de detenció il·legal, prevaricació i vulneració de drets fonamentals. Recordem que els cantaires van ser expulsats i retinguts a l'exterior després que alguns intentessin exhibir estelades. El jutjat ha ordenat identificar el comandament policial, que va donar l'ordre i recopilar les gravacions de les càmeres càmeres de seguretat. I el jutjat de Vilafranca del Penedès, que investiga l'accident mortal ferroviari de Gelida, requereix a DIF l'expedient complet de manteniment del tram afectat durant els 5 anys anteriors al sinistre. L'expedient també demana els protocols interns d'inspecció i conservació de la infraestructura afectada i la identificació de les persones responsables

0: responsables tant tècniques com jeràrquiques en matèria de manteniment. A la crònica esportiva parlem de futbol. Aquest dimarts arrenca una nova edició de la Champions, tot i que el Barça no hi debutarà fins demà dimecres contra el Feyenoord. Un partit en el qual no hi serà Eric García perquè va ser expulsat del darrer enfrontament de la competició la temporada passada contra l'Atlètic de Madrid. D'altra banda, hi vam conèixer que el jugador pateix un trencament nasal per un cop a la cara i haurà de jugar amb mascareta. Encara en futbol, el Sabadell ha guanyat contra el Córdoba 3-2 en la quarta jornada de la Lliga de la Segona Divisió. Una victòria que es va decidir al minut 89 amb un gol d'Urri. El tècnic Ferran Costa es mostra orgullós de la feina de l'equip davant, diu, un rival fort.
1: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Ens hem ficat amb avantatge molt aviat, amb molt bones sensacions, amb un volum d'arribades molt gran. Després sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final.
0: I en bàsquet, el Barça presenta aquest matí els nous fitxatges per aquesta temporada i un apunt de waterpolo perquè la jugadora Maika García fitxa pel Club Natació Sant Andreu. La campiona olímpica ha lamentat que l'equip al qual pertanyia fins ara, el Sabadell, no hagi renovat el seu contracte, que finalitzava aquest agost, després que hagi estat mare. A la plana cultural, els teatres catalans comencen el curs celebrant els més de 4 milions d'espectadors i els 115 milions d'euros de recaptació que van aconseguir la temporada passada. Només a Barcelona, les sales han superat els 3 milions d'espectadors. Uns bons resultats que el sector ha celebrat en la 25a gala Catalunya Aixeca el Taló, que ahir a la nit va donar el tret de sortida oficial a aquesta nova temporada teatral. Ens ho explica la Marta Orquín.
2: A Catalunya, la temporada teatral 2025-26 ha tancat amb més de 4 milions d'espectadors, una recaptació de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Per primera vegada, el balanç de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, ADETCA, inclou dades del conjunt del país recollides pel Departament de Cultura. On es concentra la major oferta és a Barcelona, on els teatres han superat els 3 milions d'espectadors per tercera temporada consecutiva, un màxim històric que arriba als 3.176.000 espectadors, 40.000 més que el curs anterior, i 103 milions d'euros de recaptació. Unes bones xifres que celebra Isabel Vidal, presidenta de DETCA.
3: Supera els 3 milions d'espectadors per tercera temporada consecutiva i fa rècord a la ciutat de Barcelona i a Catalunya, que per primer cop tenim dades, supera els 4 milions. Bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català.
2: Els muntatges més vistos en teatres grans de la ciutat han estat El Mago Pop al Victòria, El Fantasma de la Òpera al Tívoli, Impro Show al Teatre Neu i L'Amor venia en taxi de la Cubana al Romea. A les sales petites lideren el rànquing Corta el Cable Rojo al Teatre Muntaner i tres espectacles de l'Espai Texas, per Magel, Ovelles i Desaparellats.
0: I acabem amb la veu de Maria Arnal.

artista catalana, interpretat per a la plataforma digital Colors, aquest Que me quiten, un dels temes del seu darrer disc, Ama. Colors, amb milions de seguidors a les xarxes, s'ha convertit en els darrers anys en un escenari de prestigi per a artistes del món de la música. Que me aten con espinas y que no puedo escapar, que me claven siete espinas. D'aquesta manera ens acomiadem, els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: un calendari de negociacions per tractar punts que consideren claus com la reducció de les ràtios o més recursos per la inclusió.
1: Moltes gràcies, Marga, amb l'assistència tècnica de l'Alejo del Peral. El jutjat de Vilafranca del Penedès, que investiga l'accident mortal ferroviari de Gelida del gener passat, ha requerit a DIF l'expedient complet de manteniment del tram afectat durant els 5 anys anteriors al sinistre. Més detalls, Pau Alemany.
2: L'expedient també demana els protocols interdispecció i conservació de la infraestructura afectada i la identificació de les persones responsables, tant tècniques com jeràrquiques, en matèria de manteniment. Paral·lelament, l'associació jurídica Acció Cassandra ha enviat a la Comissió Europea més de 9.000 incidències de rodalies i li demana que examini possibles incompliments de l'Estat espanyol, ADIF i l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. En aquest sentit, l'informe diu que la línia R11, que uneix Barcelona-Sants i Portbou per Granollers, Girona i Figueres, acumula 974 incidències durant el període analitzat, 632 d'alta severitat i 9 de severitat crítica. Això vol dir que han tingut retards superiors als 40 minuts. Acció Cassandra no qüestiona que els estats membres i les autoritats estatals tinguin la responsabilitat principal, però reclama que la comissió pugui garantir un servei global de qualitat.
1: I no deixem de parlar d'investigacions perquè un jutjat de Barcelona ha admès a tràmit una querella per investigar l'expulsió de cantaires a la Sagrada Família durant la visita del papa Lleó XIV el juny passat. La denúncia acusa agents a la Policia Nacional i als Mossos de possibles delictes de detenció il·legal, prevaricació i vulneració de drets fonamentals. Recordem que els cantaires van ser expulsats i retinguts a l'exterior després que alguns intentessin exhibir estelades. El jutjat ha ordenat identificar el comandament policial que va donar l'ordre i recopilar les gravacions a les càmeres de la basílica i de la via pública. També investigarà si va haver un possible component discriminatori en l'actuació policial. Més qüestions. L'autor confès del crim de la seva parella embarassada a Manresa l'any 2023 ha acceptat 26 anys de presó, tot plegat després d'arribar a un acord amb les acusacions. Sergi Bassoles.
3: L'autor confès de l'assassinat de la seva parella embarassada de 16 setmanes ha esquivat a enfrontar-se al veredicte del Tribunal Popular que l'havia d'enjudiciar. També hi ha una possible condemna de fins a 32 anys de presó, tot gràcies a un acord de conformitat segellat entre les parts amb sentència i vots inclosa.
4: Les partes van a recurrir la sentència?
5: No, senyoria.
6: No, senyoria.
3: Amb el pacte al que han arribat, acusació pública, acusació particular i, òbviament, la defensa de l'autor confès de l'assassinat, es fixa una condemna de 26 anys i 2 dies de privació de llibertat. També se li imposen 5 anys de llibertat vigilada un cop compleixi la pena i la prohibició de comunicar-se amb els familiars de la víctima, a qui a més haurà d'indemnitzar amb 175.000 euros.
1: I els expliquem també que Barcelona estrenarà 15 habitatges de transició per facilitar que persones vulnerables construeixin el seu projecte vital. Es tracta d'un nou recurs d'atenció a persones en situació d'exclusió residencial o social que permetrà allotjar durant 2 anys 40 persones als pisos ubicats al districte de Sant Martí. Rosa Guillet.
7: L'objectiu del nou recurs és oferir una resposta residencial temporal digna i l'acompanyament necessari perquè en aquest temps puguin trobar una sortida i recuperar l'autonomia. Així ho ha explicat la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil.
8: És un espai que ha de donar solucions habitacionals a famílies, a parelles i a persones soles, fins a arribar a un total de 40 persones que estaran vivint en aquest habitatge i que ho faran de la mà també d'un acompanyament social que els permeti solucionar les seves situacions de vulnerabilitat i ajudar-los a ser capaços de tenir un projecte autònom.
7: L'edifici on hi ha els habitatges compta també amb espais comunitaris com ara una sala de joc per a infants, una aula per a tallers i una sala d'informàtica. A més, hi ha un equip tècnic que ofereix acompanyament socioeducatiu.
1: En esports, aquest dimarts arrenca una nova edició de la Champions, tot i que el Barça no hi debutarà fins demà dimecres contra el Feyenoord, un partit al qual no hi serà Eric García perquè va ser expulsat del darrer enfrontament de la competició de la temporada passada contra l'Atlètic de Madrid. D'altra banda, ahir vam conèixer que el jugador pateix un trencament nasal per un cop a la cara i haurà de jugar amb mascareta. Encara de futbol, el Sabadell ha guanyat contra el Còrdoba 3-2 en la quarta jornada de la Lliga de Segona Divisió. Una victòria que es va decidir al minut 89 amb un gol d'Urri. El tècnic arlequinat Ferran Costa es mostra orgullós de la feina de l'equip davant un rival fort.

0: També l'alcalde de Girona, en Lluc Salellas, ha lamentat que no hi hagi recursos suplementaris per acollir els 350 alumnes que han passat a centres públics i concertats per la privatització de dues escoles de la ciutat.
1: Malauradament, que no és nou per aquest govern ni tampoc per aquesta conselleria, doncs no hem trobat els recursos que esperàvem.
0: Els sindicats diuen que la vaga d'avui és un primer avís i que seguiran mobilitzats.
2: A Tarragona, unes 200 persones han participat en la manifestació que ha sortit des de la plaça Imperial Tarracó i ha finalitzat a la rotonda d'accés a la A7, on tenien previst fer un tall, però un cordó policial els ha impedit el pas i han acabat celebrant l'assemblea en aquest punt. Manel Nicolàs, portaveu de l'assemblea del centre del Camp de Tarragona, explica algunes de les queixes del territori.
3: Les infraestructures segueixen sent obsoletes, per no parlar del tema de la climatització. A secundària, doncs, estem en aules que comencem amb 30 alumnes, en centres que tenen molta matrícula viva, per tant, abans del Nadal passarem als 33, que és el que marca la llei.
2: A l'Ebre la protesta s'ha concentrat en Posta, on s'ha fet un esmorzar, una manifestació i l'assemblea, i s'ha tallat la N340. L'augment de ràtios i el fet que moltes escoles estiguin en zones inundables són algunes de les queixes.
4: Les famílies viuen amb preocupació aquest atípic inici de curs. Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya reclamen al govern que sigui més propositiu i que es tingui més en compte les famílies. Són declaracions de la directora de la FAC, Lidón Gasull, a l'edició migdia de Ràdio 4.
5: Entenem que aquest nou cicle de reivindicacions i de mobilitzacions no va de condicions laborals, sinó va de problemes estructurals del sistema. I aquí també el Departament d'Educació, el govern, ha d'entendre que aquest nou cicle de negociació, que no va de condicions laborals, sinó de problemes estructurals, s'ha de fer amb tota la comunitat educativa. I això significa també amb les famílies.
4: Els diversos partits polítics també han reaccionat a aquesta vaga. Els comuns acusen el president Illa d'enquistar la crisi educativa i demanen que hi reaccioni. Reacció immediata que demana també la CUP, a més de la dimissió de la consellera Niubó. Escoltem la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jessica Albiach, i la de la CUP, Pilar Castillejo.
6: El govern de la Generalitat, en lloc de demanar treves, el que ha de fer és moure's i generar aquest pacte nacional per l'educació.
7: No es pot demanar pau social mentre estan tancant línies públiques, mentre no posen els recursos que diuen que posaran per la inclusió. Exigim responsabilitats al govern, que es posin les piles i que se les posi ja.
4: La portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, demana, com els comuns, un pacte de país.
8: És imprescindible un compromís de país, un gran acord, un compromís de país, un horitzó a 10 anys vista per estabilitzar el sistema educatiu.
4: El PP català, per la seva banda, titlla el govern de frau per la gestió de la crisi educativa. Escoltem Lorena Roldán.
9: El gobierno de Salvador Illa es incapaz de gestionar absolutamente nada. Vendieron gestión y trajeron crisis.
4: I encara en l'àmbit educatiu, Catalunya superaria en les proves PISA 2025 les mitjanes de l'OCDE, la Unió Europea i Espanya. Tot i això, un error en la mostra fa que les dades no es puguin comparar amb altres territoris o edicions de l'informe. Anna Pujol.
10: Catalunya milloraria en 25 punts la competència científica, en 11 la comprensió lectora i en 5 les matemàtiques respecte al 2022. Malgrat tot, el 23,2% d'alumnes exclosos de les proves, molt lluny del 5% màxim que estipula l'OCDE, ha fet que aquestes dades no es puguin comparar. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha evitat valorar les dades.
11: No són comparables. Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya. Sí que estem centrats, podem dir que estem centrats a les millores, a les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu.
10: Catalunya seria, a més, la comunitat amb millor nota en ciència i lectura i la segona en matemàtiques per darrere de Madrid. Els resultats catalans apareixen a l'informe del Ministeri d'Educació amb una advertència sobre l'error i separats de la resta de comunitats autònomes.
12: Edició migdia. Elena Pérez.
4: El Consell Executiu ha aprovat avui el sostre de despesa per al 2027. Es tracta del primer pas per començar a elaborar els pressupostos de l'any vinent, només dos mesos després d'aprovar els de 2026. És un primer tràmit per engegar la maquinària de cara als propers comptes, sí, però el govern admet que ara mateix té altres prioritats. Palau de la Generalitat, Lorena Enns, bona tarda.
13: Bona tarda. Si l'executiu ha fixat en 43.200 milions el sostre de despesa no financera, un 5% més que els comptes d'aquest any, el govern fa un pas imprescindible per poder presentar els pressupostos de 2027, però admet que amb els aprovats al juliol ja tenen estabilitat per tota la legislatura. Conscients de l'escenari preelectoral, la instrucció que han rebut els consellers és executar els comptes de 2026 i impulsar la reforma del model de finançament autonòmic. Ho ha admès la portaveu Sílvia Paneque.
14: Insisteixo, en aquests moments, si vostès em pregunten
12: on està el govern, els consellers i conselleres, estan amb l'execució dels pressupostos del 2026 i efectivament ens dona aquest horitzó de gestió i d'estabilitat política d'aquí al 2028. Per tant, aquí és on està en aquests moments, si vostès em pregunten, el govern està aquí i amb l'impuls del finançament.
13: Una reforma del finançament que depèn del Congrés dels Diputats i que a hores d'ara no té els suports garantits per tirar endavant. Més enllà de traslladar la necessitat d'aprovar el model, el govern nega contactes directes amb Junts per tractar d'aconseguir el seu vot favorable a la reforma.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest amb tiroteig inclòs que va tenir lloc ahir a la tarda a Gavà. Més detalls, Sergi Bassoles.
14: Doncs tot sembla indicar que estem davant d'un tema de rendició de comptes per salut pública, és a dir, per tràfic de drogues. Això és el que ens expliquen fonts policials consultades per aquests micròfons. El presumpte segrest del que feies menció, amb tiroteig inclòs, va tenir lloc ahir a les 6:30 de la tarda a l'urbanització Cal Espinó de Gavà. Segons que van relatar alguns testimonis que van alertar el 112 en escoltar els trets, un motorista va ser tirotejat pels ocupants d'un vehicle i aquests, acte seguit, l'haurien introduït per la força a l'interior del maleter del seu cotxe i haurien fugit. Al lloc dels fets va quedar al terra la motocicleta que conduïa la víctima i restes de sang. Posteriorment, relaten fonts de la investigació consultades per Ràdio 4, els assaltants l'haurien abandonat malferit a un barri de Sabadell. La víctima va ser traslladada a un hospital on resta ingressada en pronòstic reservat, tot i que no estem per la seva vida. Un cas del que ja s'ha fet càrrec la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. De moment, no hi ha detinguts.
4: El bufet d'advocats Pérez Pozo, que representa el 90% ja dels afectats per l'esvorant del metro al Putxet, ultima els tràmits per presentar abans de divendres la demanda contra la Generalitat per danys materials, personals o morals i pels perjudicis econòmics ocasionats per l'incident. El pas de la tuneladora de la L9 del metro, recordem que va provocar el desallotjament de 8 finques i els veïns de 3 d'elles no podran tornar fins al 2027, Maite Boada.
15: Tot pràcticament a punt al gabinet Pérez Pozo per la presentació aquesta mateixa setmana de la demanda dels afectats per l'esvoranc de la tuneladora de la línia 9 del metro contra la Generalitat. Segons la consellera delegada del bufet, Carmen Pérez Pozo, els afectats, el 90% representats per ells, estan vivint encara moments molt dolorosos.
16: Cada vez hay más angustia porque no se sabe la hora de volver ni por qué ha pasado, ni cómo se van a solucionar los temas. Entonces, cuanto antes empecemos a negociar, hablar del tema, mejor.
15: Els representants legals dels 8 blocs afectats del Putxet es reuniran el dia 15 amb la Generalitat. De moment, el govern català ja ha acceptat la contractació d'un enginyer extern que supervisarà tots els treballs, expert de gran prestigi vinculat a l'UPC, de qui encara no s'ha facilitat el nom a l'espera de tancar el contracte.
4: El Teatre Gaudí ha presentat aquest migdia la desena d'espectacles que nodreixen els dos primers trimestres de la seva nova temporada, una programació que aborda des de les relacions d'amistat, familiars i amoroses, fins a futurs distòpics tractats des de la comèdia i el musical. Montse Soto.
17: El Teatre Gaudí tenyeix de musical i teatre compromès la seva tercera temporada des de la seva nova direcció a càrrec de la productora Bugambilia Creacions Artístiques. El musical Les Ungles, ambientat en un centre psiquiàtric amb dramatúrgia i direcció de Laura Daza, obre aquesta temporada on destaquen produccions com Lluís i Jordi, de Ben Werthel, dirigit per Sergi Balbel, interpretat per dos tòtems teatrals com Lluís Soler i Jordi Benacolotxa, que es podrà veure al febrer i al març, o l'estrena de Psicòpates, al manual de The Feliwets, però també el monòleg Me No Pausa, interpretat per Montse Galobardes, L'estat de la Unió, una reflexió sobre el món de la parella, de Nick Hornby, dirigit per Edu Perices, o el musical de mitjà format El tio que odiava els musicals, de Marina Esquiafina. La història del tio que odiava els musicals. Gemma Deusedes, codirectora del Teatre Gaudí, es mostra així d'il·lusionada amb el contingut d'aquesta tercera temporada.
18: I estem molt il·lusionades, la veritat, per aquesta tercera temporada, perquè creiem que portem espectacles que respecten molt la nostra línia com a sala. Estem molt contentes també de les produccions pròpies que projectem. Creiem que portem una temporada molt potent. Els musicals.
4: I per cert, el cuiner Ferran Adrià i la directora del Sincrotró, Alba Caterina Viscari, rebran aquesta tarda la medalla d'or de la Generalitat. És la màxima distinció que concedeix el govern català i que entregarà el president de la Generalitat, Salvador Illa. El cuiner de l'Hospitalet rep aquest reconeixement per la seva contribució a la renovació del llenguatge de la gastronomia contemporània, la qual asseguren ha situat la cuina catalana com a referent mundial. De la seva banda, la doctora en física ho fa per haver ajudat amb el seu lideratge científic, diuen, a consolidar l'accelerador de partícules Alba com una infraestructura internacional de referència. I avui acabem amb els pets.

formació de Constantí amb 40 anys d'història és una de les guardonades aquesta nit dels Premis Altaveu que es lliuren a l'Ateneu Sant Boià. Arnau Biols, Remei de Calafresca, Perifèria, Contra Blues, Great Canyon Records i el Festival LEM són altres dels premiats d'aquests guardons musicals que donen el tret de sortida al Festival Altaveu, un certamen pel que passaran bandes com Los Sirex, Dan Peralbo, Señor Chinarro o Jordi Ganchitos. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-baixa.cat. Passi molt bona tarda i gràcies per confiar en la ràdio pública.